0: pues bueno, dos formas de ver una realidad, pero la ocupación en la isla este mes roza el 90%. Plena ocupación, igual que la del sábado frente a la Catedral de Funchal en Madeira. 2.000 personas se reunieron para la boda del año. Porque sí, según habían publicado algunos medios, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se iban a dar el sí quiero allí mismo. Y entonces llegó la novia. Pero no era Georgina ni el novio Cristiano, era otra boda, la información era falsa. Y los propios novios, como sus invitados, se quedaron flipando al ver semejante aglomeración. Que según he leído, por cierto, no acabó muy bien la cosa con algunos turistas armando tal jaleo que la ceremonia tuvo que ser interrumpida varias veces. Aunque bueno, siempre les quedará una anécdota para contar a sus nietos.
1: ¡Viva los novios! Ahora calvo, venga, gracias. Adiós. 7:25, 6:25 en Canarias. Tiempo para la información local.
2: Radio Nacional. Radio 5. Barcelona.
3: Bon dia, 5 minuts seran 7:45 del matí d'aquest dilluns 10 d'agost. De seguida repassam el més destacat de l'actualitat local. Abans, la previsió del temps per avui. A Emet, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui dilluns baixen lleugerament les temperatures, però es mantenen molt altes a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Igualada, 37 a Manresa i a Vic, 36 a Rubí, 35 graus a Sabadell, 34 a Vilanova i la Geltrú, 32 graus a Barcelona i 31 a Mataró. Avui predominarà el temps estable amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat al litoral. És una informació d'AEMET.
3: I pel que fa al trànsit, retencions a les entrades a Barcelona a aquesta hora, de circulació intensa a la B10 i la B20 cap al nus del Llobregat, i també a la C25, al tram de Sant Bartomeu del Grau cap a Girona, a causa d'una avaria que manté un carril tallat. El Departament de Territori rep més de 12.000 al·legacions al Plater, el Pla Territorial per desenvolupar la generació elèctrica amb energies renovables a Catalunya. Una proposta que s'ha trobat amb dures crítiques per part del territori. D'aquesta manera, el govern tanca la primera fase del procés d'informació pública sobre el Plater. Consells comarcals, ajuntaments, sindicats agraris, entitats ecologistes i plataformes locals fan una crida a aturar-lo. Aquest matí, de fet, explicaran en roda de premsa els motius pels quals s'hi oposen. Entre d'altres, critiquen que el pla destrueix el territori rural instal·lant les infraestructures fotovoltaiques i eòliques en terres agrícoles i espais naturals, que aposta per un model especulatiu que beneficia grans corporacions privades i obliga a construir més. Denuncien que no s'ha escoltat els municipis ni la ciutadania per dissenyar-lo. En aquest sentit, destaquen que s'ha convertit en la proposta normativa a la qual s'han presentat més al·legacions de la història de la Generalitat. De la seva banda, la conselleria, a través de l'ICAEN, l'Institut Català de l'Energia, ha començat a analitzar les al·legacions per tal d'introduir-hi les que són tècnicament viables. Un cop s'hagin introduït les modificacions al document inicial, s'obrirà una segona fase d'informació pública per validar els canvis. L'Ajuntament de Barcelona fa aflorar més de 800.000 euros en impostos que desvien empreses que gestionen pisos turístics. El consistori ha creuat dades amb la Generalitat per enxampar les empreses que declaraven menys del que els tocava. Algunes que guanyen més d'un milió d'euros l'any no tributaven per l'impost que els pertocava. Altres no havien declarat tots els pisos que gestionen. Així doncs, s'han tancat 150 expedients i s'han recuperat més de 800.000 euros de cop i a partir d'ara la ciutat rebrà 200.000 euros més cada any de manera fixa. Dels successos, us explicam. El conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge al matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc a conseqüència del sinistre. Ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Per cert, el dispositiu policial desplegat aquest cap de setmana en el festival Brunch Electrònic en el Parc del Fòrum de Barcelona ha conclòs amb un balanç de 13 detinguts, 74 mòbils recuperats i 5 denúncies per furt en un esdeveniment que ha congregat més de 26.500 persones en el moment de màxima afluència. I més biblioteques obertes a l'agost que serveixin de refugis climàtics és el que reclamen alguns veïns de Barcelona. Al barri d'Horta hi trobem la biblioteca Can Mariner, però no obre portes durant aquest mes. Per tenir un espai fresc, els veïns han d'agafar el metro o el bus.
5: Ara a l'estiu l'estem fent servir una mica d'alternativa del que són les places, els parcs i tot això.
6: Quan surts

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és dilluns, 10 d'agost, són 3 quarts de 8 del matí. Comencem una setmana marcada per l'eclipsi total de sol que es podrà veure aquest dimecres a Catalunya, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Un fenomen astronòmic que no es veia des del 1905 i que no es repetirà fins al 2180. Per poder observar-lo, la Generalitat ha habilitat punts d'observació a una vintena de municipis i desaconsella, això sí, desplaçar-se a entorns naturals en un moment amb el risc d'incendi per la calor i la sequera d'aquest estiu. A més, es posarà en marxa un dispositiu especial per evitar el col·lapse a les carreteres i garantir la seguretat amb 700 agents dels Mossos d'Esquadra i 150 agents rurals. En breu en parlem, en un informatiu on també explicarem que el Plater, el Pla del Departament de Territori per desenvolupar energies renovables, ha rebut més de 12.000 al·legacions per part de municipis, consells comarcals i entitats locals que expressen el seu rebuig a la proposta. En breu entrem en matèria, abans la previsió meteorològica amb la EMET, Noelia García.
2: Bon dia. Avui dilluns comencem la setmana amb temperatures altes a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu de Lleida i al sud de Tarragona i no es descarten ruixats i tempestes de forma dispersa i feble. Bufa vent fluix de llevant amb més intensitat durant la tarda a la depressió central. És una informació d'AEMET.
1: I pel que fa a les carreteres, segons informa el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora tenim retencions a la B10 a Barcelona en direcció Nus del Llobregat. També circulació densa a la B20 a Barcelona en direcció també Nus del Llobregat i també i circulació intensa a la C25 a Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona. Salutacions del Sergio Lezcano a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Els ho comentàvem, compte enrere per a l'eclipsi total de sol d'aquest dimecres. Entre quarts de 8 de la tarda i quarts de 9 del vespre serà el moment àlgid d'aquest fenomen astronòmic que es podrà veure a bona part de Catalunya. Joaquín Calvente.
3: A Catalunya, les zones més privilegiades les trobem a la franja del terç sud del territori, és a dir, les comarques de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el sud de Ponent. El Campín de Prades ja congrega els espectadors més matiners.
4: Hem vingut tota la família per passar uns dies plegats amb l'excusa de l'eclipsi.
5: Vam aprofitar també l'estança aquí per veure l'eclipsi.
6: Vam estar investigant una miqueta i vam veure que aquí a Prades hi havia uns cels molt clars.
3: El govern ha habilitat més d'una vintena de punts d'observació oficials, la majoria a la demarcació de Tarragona. També el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre, i es podrà seguir pel canal de YouTube de la Conselleria d'Investigació i Universitats de la Generalitat. Si es vol veure de manera presencial, el principal requisit és l'horitzó ben net per l'oest. Ni lleugeres elevacions, ni arbres i encara menys edificis o petites construccions. I parpadejar el mínim possible perquè la fase de totalitat d'aquest eclipsi durarà entre 28 segons i 1 minut 32 segons.
1: Un eclipsi que també els retransmetrem aquest dimecres a través de Ràdio 4, de Ràdio Nacional, amb un programa especial a partir de les 8 del vespre. I per aquells que vulguin veure l'eclipsi, ara es plantegen dues qüestions. Quin temps farà i també des d'on es podrà observar millor, perquè, atenció, hi haurà restriccions al medi natural, Llorenç Llop.
7: No tots els llocs tenen bona visibilitat i no a tot arreu està permès accedir-hi. El Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i de la Serra de Montsant per garantir la seguretat de les persones i disminuir el risc d'incendi. El tancament començarà a les 9 de la nit del dia 11 fins a les 8 del matí del dia 13. Josep Antoni Mur, inspector en cap del cos dels agents rurals.
8: Per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, doncs per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen, no?
7: Per l'eclipsi gairebé es duplicarà el nombre d'agents rurals. En total hi haurà uns 1.300 efectius. A més, s'ha dissenyat un dispositiu especial de trànsit per facilitar els desplaçaments. Un fenomen natural molt esperat que cal veure'l ben protegit amb les ulleres que portin l'homologació 123-12-2.
1: El Departament de Territori rep més de 12.000 al·legacions al Plàter, el Pla Territorial per desenvolupar la generació elèctrica amb energies renovables a Catalunya. Una proposta que s'ha trobat amb dures crítiques per part del territori. Àlex Eloi, bon dia.
9: Bon dia. D'aquesta manera, el govern tanca la primera fase del procés d'informació pública sobre el Plàter. Consells comarcals, ajuntaments, sindicats agraris, entitats ecologistes i plataformes locals fan una crida a aturar-lo. Aquest matí explicaran en roda de premsa els motius pels quals s'hi oposen. Entre d'altres, critiquen que el pla destrueix el territori rural, instal·lant les infraestructures fotovoltaiques i eòliques en terres agrícoles i espais naturals, que aposta per un model especulatiu que beneficia grans corporacions privades i obliga a construir més. I denuncien que no s'ha escoltat els municipis ni la ciutadania per dissenyar-lo. En aquest sentit, destaquen que s'ha convertit en la proposta normativa a la qual s'han presentat més al·legacions de la història de la Generalitat. De la seva banda, la Conselleria, a través de l'INCAEN, l'Institut Català de l'Energia, ha començat a analitzar les al·legacions per tal d'introduir-hi les que són tècnicament viables. Un cop s'hagin introduït les modificacions al document inicial, s'obrirà una segona fase d'informació pública per validar els canvis.
1: Gràcies, Àlex. D'altra banda, també els expliquem que l'estrès hídric que pateixen els boscos els converteix en combustible durant les onades de calor i en un accelerador quan es declara un incendi forestal. Des que va començar la campanya d'estiu el dia 1 de juny i fins a mitjans de la setmana passada, han cremat més de 4.600 hectàrees a Catalunya. Això suposa una reducció gairebé del 50% respecte al mateix període de l'any passat. Maria Gómez.
10: L'estat de salut dels nostres boscos és delicat perquè han de fer front a situacions adverses com les altes temperatures o la manca d'aigua, però amb una dificultat afegida. A diferència dels animals o de nosaltres mateixos, les plantes i els arbres no tenen capacitat de moviment. Des del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals, recomanen acompanyar aquesta massa boscosa per ajudar-la a sobreviure. Josep Maria Espelta, investigador.
11: En alguns casos, doncs, el que serà més convenient és intensificar la gestió forestal per tal de disminuir, doncs, per exemple, la densitat i que d'aquesta manera, doncs, a l'haver-hi menys arbres puguin gaudir de més bones condicions. No? En altres casos, poder el que caldrà, doncs, és intentar conduir aquests boscos cap a estructures més madures que també, doncs, els permetin resistir més a aquestes condicions del canvi climàtic. No?
10: La lectura positiva és la capacitat de resiliència d'algunes espècies. És el cas del pi blanc, perquè les pinyes resisteixen les flames i, per tant, protegeixen les llavors, els pinyons.
1: I l'Ajuntament de Montblanc ha demanat a Google Maps que posi algun tipus d'avís, sobretot divendres i diumenges, i especialment a l'estiu, perquè l'aplicació i els navegadors dels cotxes no recomanin passar per dins del nucli urbà del municipi quan hi ha retencions a la Nacional 240 i a la P2. Les cues que es formen entorn a la rotonda que uneix la Nacional, l'autopista i la C14 poden ser quilomètriques, diuen, i alguns conductors, per estalviar-se a l'espera, passen per dins del municipi que acaba col·lapsat, un fet que perjudica els veïns. L'alcalde Marc Vinyal en declara a l'Agència Catalana de Notícies.
12: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada.
1: I l'Ajuntament de Barcelona fa aflorar més de 800.000 euros en impostos que devien empreses que gestionen pisos turístics. El consistori ha creuat dades amb la Generalitat per enxampar les empreses que declaraven menys del que tocava. Algunes, que guanyaven més d'un milió d'euros l'any, no tributaven per l'impost que els pertocava. Altres no havien declarat tots els pisos que gestionen. Així doncs, han tancat 150 expedients i s'han recuperat més de 800.000 euros de cop i a partir d'ara la ciutat rebrà 200.000 euros més cada any de manera fixa. Repassem ara altres informacions en format breu. El conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge al matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
9: Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en el barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Els Mossos d'Esquadra detenen 13 persones en el marc del dispositiu desplegat aquest cap de setmana al Festival Branch Electrònica, al Parc del Fòrum de Barcelona.
9: 7 dels arrestats havien robat telèfons i tres més han estat detinguts acusats de temptativa de furt de telèfon. A més, un dels detinguts està acusat d'un delicte de salut pública per drogues, un altre per agressió sexual amb tocaments i un més perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva. Els agents també han recuperat 74 mòbils i han denunciat 5 persones per furt en un esdeveniment que ha congregat més de 26.500 persones en el moment de màxima afluència.
1: I la policia catalana detecta un repunt del tràfic d'animals a través de la P7 i alerten que alguns podrien portar malalties.
9: La majoria són gossos que venen de països de l'est i sovint venen sense cap control. Són de races molt buscades, com Chihuahua, Tekel o Golden Retriever. Els Mossos alerten que benefici per a les màfies es pot arribar a multiplicar per 20 aquest benefici. Toni Martín, cap de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos a Girona, ho explica a l'Agència Catalana de Notícies.
13: Els estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros, el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500, i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000 o 2.500 en funció de la raça. Entenc que benefici és important. Multipliquen per 10 el benefici.
1: A la plana esportiva parlem de ciclisme. Paula Blasi és la cinquena classificada al Tour de França femení. La ciclista espluguenca ha acabat segona en la darrera etapa de la cursa, només per darrere de la neerlandesa Demi Vollering, que ha guanyat el Tour. Blasi, però, no ha pogut endur-se el mallot blanc a la millor ciclista jove. L'altra participant catalana, Mireia Benito, ha quedat en 42a posició. En futbol, aquesta setmana tornen els mundialistes als entrenaments del Barça. Alguns ja ho han fet. Anthony Gordon, Joan Garcia i Eric Garcia han escurçat les vacances i han tornat a entrenar aquest diumenge, uns dies abans del que estava previst. Mentrestant, el club continua negociant el traspàs del migcampista Rodri des del Manchester City. I a la segona divisió, el Sabadell s'ha imposat a l'Olot en un partit amistós per 0-3. Avui comença Birmingham, el Regne Unit, el Campionat Europeu d'Atletisme, la gran cita d'aquest esport, amb la participació d'una vintena de catalans. Aquest matí, el santboià Jaime Guerra i la barcelonina Sara Gallego disputaran la classificació del salt de llargada. A la tarda, la gabanenca Laura Redondo buscarà el passe a la final del llançament de Martell. I un apunt de motor perquè Àlex Márquez ha acabat quart en el Gran Premi de Gran Bretanya de MotoGP, mentre que el seu germà Marc ha quedat setè, ampliant fins a 40 punts la distància de Jorge Martín a la classificació general. Parlem de cultura. El Festival Jordi Savall arrenca avui la sisena edició marcada per l'eclipsi solar que inspira la seva programació. Amb el Reial Monestir de Santes Creus com a epicentre, aquesta cita musical reuneix grans figures internacionals i celebrarà un concert especial el 12 d'agost, coincidint amb el gran fenomen astronòmic. Marta Orquín.
14: El Festival Jordi Savall posarà banda sonora al gran eclipsi solar del 12 d'agost i es podrà seguir amb un concert especial a càrrec del músic Josep Maria Martí en una ubicació natural encara secreta.
15: El lloc on es fa el concert serà comunicat a la gent que serà convocada en un pàrquing prop del concert i llavors mitja hora o una hora abans la gent se la portarà al lloc del concert.
14: Jordi Savall dirigirà també el dia 12 un homenatge a Copèrnic amb la Capella Reial de Catalunya i Hesperium 21. Aquest astrònom revolucionari que va defensar l'heliocentrisme comparteix festival amb les dones d'Orient, les músiques elisabetianes i africanes, Fanny Mendelssohn o Juan Sebastián Elcano, que va donar la volta al món. I és que l'eclipsi solar inspira aquesta edició que vol il·luminar el que queda amagat i silenciat.
15: L'eclipse és un fenomen que ens impedeix de veure un objecte perquè hi ha un altre objecte que el tapa. I l'idea del festival és donar llum a aquests objectes que estan tapats per moltes circumstàncies.
14: També destaquen una estrena de Bernat Vivancos, els cantants Núria Rial i William Shelton, el Quatuor Mosaic, l'organista Montserrat Torrent, la pianista Olga Pashenko o el senegalès Momi Maiga. La llum guia la programació que s'estén per Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover i que culminarà diumenge un gran concert simfònic dedicat a Félix Mendelssohn, conduït pel mestre Savall.

La pianista empordanesa toca avui al Palau de la Música Catalana. Entre d'altres, interpretarà temes de Schumann, Prokofiev i Liszt, qui signa aquest rapsodi espanyol que sentiu de fons. La cita a partir de les 8 del vespre. D'aquesta manera ens acomiadem. Arribem així al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El fuego ha vuelto a prender en varias comunidades. Segovia, Castellón y Huelva luchan hasta ahora contra 3 incendios forestales que han obligado a desalojar a miles de vecinos. Enseguida estamos en todos esos puntos, pero la primera parada es en Ceuta. Hace unos minutos ha comparecido desde allí el ministro de Política Territorial cuando se cumplen 11 días de la entrada masiva y apenas unas horas después de la gran manifestación vecinal para denunciar la situación límite en la que se encuentra la ciudad autónoma. Ángel Víctor Torres reunido con el presidente ceutí, con Juan Jesús Vivas. Les acabamos de escuchar a ambos. Vamos a ver qué han dicho. Teresa Jiménez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la prioridad pasa ahora por la reagrupación familiar de los menores que permanecen en Ceuta. Un proceso que ha advertido requiere comprobar cada caso y que llevará tiempo.
3: Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias.
2: Mientras tanto, el Gobierno ha reforzado el dispositivo de seguridad con un 40% más de efectivos de la Guardia Civil y un 30% más de Policía Nacional para responder a esta crisis. El ministro y el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, evitan concretar cuántos menores permanecen actualmente en la ciudad.
4: Hablando por nuestras calles, por nuestros barrios, miles de personas sin techo, sin un lugar donde poder atender y satisfacer sus necesidades vitales.
2: Ambos se han confirmado que se han identificado unos 1.400 menores que ya se han filiado y que el ejército estudia nuevos espacios de acogida, entre ellos el antiguo hospital militar.
0: Precisamente este próximo jueves se reúne la Comisión Sectorial de Infancia para empezar a preparar el traslado a la península de los menores que están en Ceuta. Vox ha adelantado que sus vicepresidentes de Extremadura, Castilla y León y Aragón no van a acudir, si lo harán los consejeros del PP, aunque en una entrevista en OK Diario, Alberto Núñez Feijóo exige al gobierno que negocie con Marruecos su repatriación.
5: Lo lógico y lo pertinente es devolver esos menores a Marruecos. Es que, ¿por qué los mayores sí y los menores no, si son los más desprotegidos, los que deben de irse con sus familias? Y además Marruecos ha dicho que le está dispuesto a recoger a los menores compatriotas, ¿no?
0: Ceuta aún está lejos de recuperar la normalidad y atenta también a los mensajes que circulan en redes sociales en Marruecos avisando de un nuevo intento de entrada el próximo sábado. Defensa ha ordenado cancelar los permisos a todos los militares desplegados en la ciudad autónoma. Marrupien, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer por la tarde se comunicaba esa suspensión de los permisos desde el 13 de agosto y hasta que acabe el mes a los casi 3.000 militares que se agrupan en la Comandancia General de Ceuta. El general jefe les ordena que estén disponibles sin excepción, salvo casos excepcionales y debidamente justificados. Alegan necesidades del servicio por la crisis migratoria que supone un aumento de la actividad de las unidades que trabajan allí. Afecta, por ejemplo, a la unidad de logística, al grupo de regulares Ceuta 54 o a los servicios sanitarios de la comandancia. Esta medida respondería a las labores de prevención de las Fuerzas Armadas ante un posible nuevo intento de entrada masiva durante los próximos días. A principio de mes, el pasado día 1, ya se avanzaba una suspensión de estas características que ahora se prolongaría de nuevo sin fecha límite de momento, salvo, como decimos, circunstancias excepcionales.
0: Y sobre otra de las derivadas de esta crisis, las tensiones diplomáticas con Roma. Hoy por tercer día han seguido en los aeropuertos españoles los controles aleatorios a pasajeros procedentes de Italia. Desde el sábado se ha identificado a más de 1 millar de personas. Es la respuesta de nuestro país a la misma medida adoptada por el gobierno de Giorgia Meloni por la entrada masiva de Ceuta. Vamos a ver cómo se están llevando a cabo esos controles en el aeropuerto de Palma. Y está Enrique Mas. Buenas tardes.
7: Los viajeros que venían desde Roma nos han confirmado que los controles han comenzado hoy en el aeropuerto de Palma. Unos controles que están destinados a los ciudadanos de terceros países, aunque los llegados desde la capital italiana aseguran que los están realizando a todos.
8: Passport and ID is the same.
9: No, everybody.
8: Control is normal. Okay, it's so quickly.
7: Solo DNI o pasaporte, señalando que no se habían formado colas porque los controles son simples y rápidos. Sin embargo, otro pasajero llegado desde Nápoles nos decía que a la salida de su vuelo no había presencia policial. Y que se ha encontrado lo mismo que cualquier otro día. El resto de pasajeros de Roma nos comentaban que conocían la situación, ya que ya estaban informados de las decisiones de ambos gobiernos por la crisis migratoria de Ceuta.
0: Nos ocupamos ya de la evolución de los incendios. incendios forestales que más preocupan ahora mismo en Segovia y en Huelva, con el viento y con el calor dificultando el trabajo de los bomberos. Centenares de efectivos tratan de sofocar el fuego declarado el pasado jueves en la localidad onubense de Niebla. Casi medio millar de vecinos siguen desalojados, aunque el perímetro del incendio, según los últimos datos oficiales, está ya en las 20.000 hectáreas. Buscamos la última hora desde el puesto de mando avanzado. Ahí está Guillermo García. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Sí, un incendio fuera de capacidad de extinción. De esta manera ha definido el consejero de emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, el incendio que arrasa la provincia onubense. Otra jornada más, el viento y los focos secundarios complican las tareas de los más de 600 efectivos que en ocasiones tienen que detener la actividad por seguridad. A eso se suma la dificultad del terreno. El incendio, según el consejero, se extiende sin control.
10: Con estos comportamientos es un incendio fuera de capacidad de extinción, no por medios, sino por la reacción del propio incendio.
9: Sanz ha actualizado también la cifra de hectáreas afectadas.
10: De un incendio activo de gran extensión que ha podido superar los 20.000 hectáreas, repito, no quiere decir que se hayan quemado las 20.000 hectáreas, estoy hablando de perímetro recorrido.
9: El principal objetivo a esta hora es contener el frente norte del incendio, el más cercano a las poblaciones. Precisamente acaba de terminar una reunión para analizar posibles nuevos desalojos. Se sumarían a los casi 500 desalojados.
0: Son horas difíciles también en la provincia de Segovia, con dos fuegos activos en las Navas de San Antonio y en Revenga. Se ha confinado a los residentes de una localidad, además del desalojo de las de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute. Casi 5.000 vecinos siguen fuera de sus casas. Muchos han pasado la noche en el polideportivo del Espinar.
11: Yo por lo menos loco por marcharme, ¿eh? Haría tres coches de guardia. ¿Dónde van ustedes? No pueden pasar. Medicinas que me harían falta. Pues no pueden pasar.
12: No se quema ninguna casa, eso lo han conseguido
0: pagar. Mejores noticias llegan desde Castellón. Esta pasada noche la meteorología ha jugado a favor para combatir el fuego de Tirig y los equipos de extinción confían en darlo por estabilizado en las próximas horas tras arrasar más de 800 hectáreas. Así marcha este lunes 10 de agosto, en el que una última hora nos lleva también a Zaragoza. Luis Ortín, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Detenida la hija y la pareja del matrimonio hallado muerto este domingo en su casa con signos de violencia. Alejandro Navarrete, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Ambos pasarán en las próximas horas a disposición judicial. El caso lo instruye el Tribunal de Instancia de Gea de los Caballeros. Mucha consternación en esta localidad zaragozana, en Tauste, por esa muerte violenta, por ese presunto doble homicidio por el que una de las hijas del matrimonio, junto a su pareja, van a ser investigados y han sido detenidos. José María Alcubierre es el secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, organización a la que ambos fallecidos, Javier y Esther, estaban muy vinculados.
15: Ha sido un shock. No nos podíamos imaginar un desenlace y una situación violenta y tan desgarradora como la que le ha pasado a Javier y a Esther.
14: Ambos fueron encontrados sin vida este sábado en su domicilio, en habitaciones distintas, por dos familiares preocupados porque no lograban contactar con ellos.
13: Para el eclipse solar, miles de personas van a desplazarse a la franja de totalidad donde la luna ocultará el sol al 100%. La DGT prevé para estos días entre 400.000 y 1.000.000 más de desplazamientos. Las comunidades donde se podrá ver el fenómeno ultiman los dispositivos de seguridad, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Guadalajara y Cuenca. Iván Domínguez, buenas tardes.
16: La primera recomendación de José Pablo Sabrido es que el miércoles evitemos los desplazamientos por razones de seguridad. Prevén mucho movimiento que comenzará desde primera hora de la tarde y que durará hasta las 11 de la noche.
17: Va a haber numerosos agentes del sector de tráfico cuidando por la movilidad, pero es esencial que los ciudadanos que nos movamos tengamos también cuidado.
16: El grueso de los guardias civiles movilizados, unos 800, estarán por la tarde, mientras que los 300 policías nacionales estarán destinados en las ciudades de Cuenca y Guadalajara. Habrá agentes de tráfico, del Seprona y de la unidad de drones, entre otros. El dispositivo de seguridad comenzará desde las 12 de esta noche y terminará a las 12 de la noche del día 13 de agosto.
13: Gracias. Y de los mercados, muy pendientes de la posible reapertura del estrecho de Hormuz, que siguen negociando Irán y Omán. De momento, tendencia al alza, con el IBEX superando un día más la barrera de los 20.200 puntos. Mercedes Ruiz, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Las bolsas europeas intentan remontar después de un inicio de sesión en negativo, salvo Londres, que sigue registrando ligeras pérdidas hasta ahora. El IBEX 35 se da la vuelta y sube ahora un 0,3%, con lo que supera los 20.200 puntos y se sitúa de nuevo en zona de máximos, todo con un petróleo que hoy mantiene la senda alcista. El Brent de referencia en Europa se encarece más de un 1,5%, se acerca a los $85 el barril.
0: Y en los deportes continúa la guerra de del fútbol mundial contra Infantino. Juanma Pérez Moya, buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la AFC, es decir, la Confederación Asiática de Fútbol, la CONCACAF, que rige el fútbol norteamericano, centroamericano y caribeño, y la UEFA, que es la Confederación Europea, firman una carta conjunta contra el presidente de la FIFA. Critican la deriva ultrapersonalista de su gestión e insisten en lo que califican textualmente como una profunda falta de juicio después de que Infantino quisiera privatizar el Mundial de Fútbol. Hay silencio donde deberían haber rendición de cuentas, afirman.
0: Gracias, pues con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de sus comunidades.
1: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
20: Bona tarda. Falten 2 dies, 5 hores i 25 minuts per l'inici de l'eclipsi solar a Catalunya del 12 d'agost. Un temps en el que s'estan reforçant els missatges d'alerta sobre la necessitat que en els que segueixin des de qualsevol punt d'observació es protegeixin bé els ulls per no patir conseqüències greus, com explica la doctora Marta Garrido, oftalmòloga de Vall d'Hebron.
21: El principal risc de mirar directament al sol durant l'eclipsi sense mesures protectores homologades és de patir dany a la retina central i, com a conseqüència, una pèrdua visual. El que pot produir són defectes de visió, pèrdua de visió o taques centrals. Llavors, davant de l'aparició de símptomes visuals a les hores o dies després de l'eclipsi, és important acudir a un professional de salut visual.
20: En paral·lel, el Departament de Salut ha preparat un ampli dispositiu de reforç de les atencions d'urgències a primària i a hospitals des de la tarda del 12 d'agost i fins a migdia del divendres 14, un desplegament que se suma al de Mossos i agents rurals en la mobilitat i els accessos als espais naturals. D'altra banda, consells comarcals, ajuntaments, sindicats agraris i entitats ecologistes han expressat la seva oposició al Plater, el Pla Territorial per desenvolupar la generació elèctrica amb energies renovables a Catalunya. La proposta del Departament de Territori ha rebut més de 12.000 al·legacions. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb l'Helena Ramos i l'Aró Serén a les vies de so i en Santi García, control central. De seguida ho ampliem tot, abans, però, la informació de serveis. Coneguem com se circula aquesta hora Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
22: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 i retencions entre la Roca del Vallès i Granollers en sentit sud per un accident que talla un carrer a la mateixa autopista AP7 i a l'antitud i aturades entre Martorell i Castellví de Rosanes en sentit sud i encara més endavant hi ha retencions de Vilafranca del Penedès a Santa Margarida i els Monjos en sentit Tarragona. A l'autovia 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida per unes obres que tallen un carril a la C63 i a Coll Lloret de Mar en tots dos sentits. A la C25 hi ha un carril tallat a Sant Hilari Sacalm en sentit Lleida per un vehicle avariat i això provoca intensitat. A la ronda litoral de Barcelona, a la B10 hi ha retencions de Rambla Prim fins a arribar a Poblenou en sentit Llobregat per un accident que ja s'ha pogut retirar. També hi ha retencions de Zona Franca al Port i a la Barceloneta en sentit Besòs. I a la ronda dalt hi ha retencions entre Collserola i Horta en tots dos sentits per obres. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
20: També expliquem que Rodalies ha restablert aquest dilluns el servei de trens de la línia R4 entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i de la línia R8 entre les estacions de Molins de Rei i Rubí, Vallhonrat. Ha estat interromput aquest servei una setmana per la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. I també ens interessem per la previsió del temps, eh, Emet? Noelia García.
23: Avui a Catalunya, altes temperatures i tempestes. Durant aquesta tarda, a gran part de l'interior, núvols d'evolució amb possibles xàfecs i tempestes. A la província de Lleida, interior de Tarragona i Pirineus, podran ser localment forts amb ventades i calamar-se. Temperatures que continuen altes de l'interior. Màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona i 33 graus a Barcelona i a Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: Edició migdia. Ana Bañeres.
20: A 2 dies per l'observació de l'eclipsi solar total es van definint tots els dispositius de seguretat, mobilitat i de salut per a gestionar un fenomen que observaran milions de persones arreu del territori, però especialment a les demarcacions de Lleida i Tarragona, on la durada serà màxima. I en aquest sentit, i més enllà dels controls de trànsit que ja s'han començat a desplegar des d'aquest cap de setmana, Salut també ha previst un pla de contingència d'acord amb les possibles patologies que es preveu que incrementin la demanda assistencial, especialment les relacionades amb malalties comunes, accidents de trànsit i sobretot problemes oftalmològics. I és que no posar-se les ulleres homologades o mirar a ull nu l'eclipsi, com descriu la doctora Marta Garrido, oftalmòloga de Vall d'Hebron, pot tenir greus conseqüències.
21: El principal risc de mirar directament al sol durant l'eclipsi sense mesures protectores homologades és de patir dany a la retina central i, com a conseqüència, una pèrdua visual. El que pot produir són defectes de visió, pèrdua de visió o taques centrals. Llavors, davant de l'aparició de símptomes visuals a les hores o dies després de l'eclipsi, és important acudir a un professional de salut visual.
20: Per aquest motiu es reforçaran els dispositius d'atenció a 16 centres de primària de les regions sanitàries de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre des de la tarda del 12 fins a migdia del 14, però a més també tot el servei d'urgències de l'àmbit hospitalari des de la nit del 12 i fins a migdia del 14, amb més equips a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova a Lleida, però també els de Tarragona com l'Universitari Joan 23 i l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, atès que és quan es poden presentar sobretot els problemes oftalmològics. L'eclipsi solar ha obligat a gestionar els espais naturals. Avui mateix els agents rurals han augmentat els recursos i han ampliat horaris per reforçar la vigilància, alhora que els alcaldes del Baix Segre han decidit prohibir l'accés de persones i vehicles per veure l'eclipsi a diferents espais naturals pel l'alt i risc d'incendis. També fan una crida perquè no s'hi desplacin sense reserva prèvia per evitar les massificacions. Pepa Sanjanís.
2: Els alcaldes de Serós, la Granja d'Escarp i el Matret al Baix Segre s'han reunit aquest matí amb representants dels agents rurals i protecció civil i han acordat establir restriccions de mobilitat el dia de l'eclipsi solar per l'alt risc d'incendis. Al Baix Segre hi ha un mirador natural als plans de Montmaneu, on es preveia una assistència massiva, i també a les zones boscoses. En aquests indrets han decidit prohibir l'accés de vehicles i persones. L'alcalde de Serós, Josep Antoni Ròmia, fa una crida també perquè no es desplacin més persones sense reserva prèvia, perquè, diu, els espais habilitats ja estan plens.
3: El que hem decidit és que activarem els plans de protecció dels municipis, de la Granja Solar i el Matret, per tallar els accessos a el pla de Montmaneu i tota aquella zona, perquè ja estem amb un pla Alfa 3, que no vinguin, que hi ha moltes altres zones de Lleida per veure-ho.
2: En la mateixa línia ha expressat la seva preocupació l'alcaldessa del Matret, Jenny Nadal.
4: El que fa por és la massificació de vehicles. Més que res perquè el Matret i la nostra zona, aquest entorn, és la zona amb més risc d'incendi de Catalunya.
2: Efectius dels agents rurals i Mossos amb l'ajut d'un helicòpter vetllaran perquè es compleixin aquestes restriccions de mobilitat en aquests espais naturals.
20: Doncs encara parlem d'accessos. El principal, el Parc Nacional d'Aigüestortes, pel municipi d'Espot, el Pallars Sobirà, està tancat per una esllavissada de terra i pedres, no reobrirà parcialment aquest dilluns com s'havia previst en un principi. L'esllavissada, que ha afectat sobretot el pàrquing del Prat del Pierró, el més gran del parc, es va produir a causa de les intenses tempestes i pluges que han caigut aquest cap de setmana al Pirineu de Lleida. En les tasques de neteja, que preveuen duraran dies, i treballarà personal del parc, bombers, voluntaris i personal de l'estació d'Espot. Més de 300 ajuntaments mantenen la seva oposició ferma al Plater, el Pla Territorial per desenvolupar la generació elèctrica amb energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, els ajuntaments, els sindicats agraris i també les entitats ecologistes fan una crida a aturar-lo i asseguren que gairebé 12.000 ciutadans hi han presentat al·legacions. Maria Huguet.
5: Asseguren que, tal com està plantejat, el pla vulnera fins a 44 punts de normativa catalana, espanyola i europea. Insisteixen, no estan en contra de les renovables, sinó de com s'estan planificant i com es volen implantar a Catalunya, amb el possible impacte sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, o l'afectació a la biodiversitat. Escoltem Àlex Tarés, president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, i Xavier Vilalta, del Consell Comarcal del Solsonès.
24: No cal trinxar el país per fer la transició energètica.
25: Aquesta suposada sobirania energètica no es pot fer a costa de carregar-se el sector primari i la sobirania alimentària.
26: El Solsonès li ha destinat 2.600 hectàrees de plaques solars. Això és una autèntica bajanada, és una destrossa de territori total.
5: Reclamen al govern retirar el Plater i planificar-lo bé, consultant a la ciutadania, i també aturar els projectes de macrocentrals industrials de renovables.
20: Amb motor dièsel i amb 10 anys d'antiguitat, aquest és el model de cotxe de segona mà més venut a Catalunya. Un mercat al d'ocasió que no para de créixer i que ha sumat 177.000 operacions en el que portem d'any. Climent Sabater.
27: Dels 177.000 vehicles d'ocasió venuts a Catalunya fins al juliol, la meitat són dièsel, una motorització que gairebé ha desaparegut en les noves matriculacions, però que domina el mercat de segona mà, com explica el president de la patronal catalana de concessionaris FECABEM, Jaume Roura.
28: El dièsel és cert que encara la gent busca el dièsel perquè és un motor molt fiable,
6: molt, i molt de baix consum, evidentment.
27: El motor de benzina s'emporta un 30% del mercat i els electrificats, malgrat que pugen en força, només suposen encara un 5% de totes les vendes. L'estalvi és la principal raó de qui opta per la segona mà, amb un preu mitjà de 13.000 euros per vehicle, uns 11.000 si superen els 8 anys d'edat.
6: Que tot això va acompanyat, evidentment, de que el mercat d'ocasió, ja ho diu la paraula, ocasió, és l'oportunitat de trobar el millor preu.
27: I malgrat que l'antiguitat del parc mòbil català és de les més altes d'Europa, supera els 14 anys, la meitat de les operacions de segona mà són de turismes amb 10 anys d'edat. Amb tot, el mercat d'ocasió no para de créixer, per cada cotxe nou es ven un vehicle usat.
20: I a les 2:20 de la tarda, canviem de qüestió, el Departament de Drets Socials ja ha començat a posar en marxa el programa pilot Barris per Créixer amb la convocatòria de 231 places d'administratius i de professionals de l'àmbit social per treballar contra la pobresa infantil. Marc Esparza.
7: La funció dels administratius serà la d'ajudar les famílies vulnerables de 31 municipis de Catalunya a la tramitació de prestacions. I els agents socials faran l'acompanyament d'aquestes famílies en el disseny d'itineraris personalitzats per millorar la seva situació i la dels seus fills. Teresa Llorenç, secretària de Cicles de Vida i Ciutadania.
8: Vol erradicar la pobresa infantil a Catalunya, acompanyant doncs, a famílies amb fills a càrrec per poder-les ajudar doncs, en la gestió de les prestacions i per poder-les ajudar també en traçar, en dibuixar itineraris doncs, d'inclusió social, d'inclusió laboral, a la recerca de feina que pugui millorar la seva situació familiar i la dels seus fills i filles.
7: El programa actuarà en barris d'aquests municipis amb més vulnerabilitat socioeconòmica i es seleccionaran seguint l'índex elaborat per l'IDESCAT, on marquin una major concentració de pobresa infantil. Seran famílies que compleixin els requisits d'accés a l'ingrés mínim vital o a la renda garantida de ciutadania. El programa pilot començarà aquest mes de setembre i estarà vigent fins al mes de juny del 2029.
1: Edició migdia.
20: El treball nocturn i l'insomni crònic augmenten el risc de desenvolupar la Covid persistent, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Pau Alemany, bona tarda.
9: Bona tarda. Quan una persona treballa de nit i dorm de dia, hi ha un 80% més de probabilitat de patir Covid persistent, una malaltia que es caracteritza per mantenir els símptomes durant setmanes o mesos després de la infecció inicial. El risc baixa per als qui treballen de dia però sofreixen insomni crònic. Aquí és del 40%, segons l'estudi en què s'han analitzat 3.000 casos. I el problema més gros apareix quan es forma el còctel d'ambdós factors, treballar de nit i tenir insomni crònic. Aquí el perill es dispara fins al 300%, tal com indica el coordinador de l'estudi, Manolis Coguevinas.
10: Si tens combinació treballar de nit i tenir insomni, allà el risc es fa 2-3 vegades més alt, eh? És seriu.
9: Cal apuntar, però, que treballar de nit i dormir de dia no augmenta el risc de contreure la infecció, sinó que en complica i n'allarga la recuperació.
20: Per cert, encara en l'àmbit sanitari, en relació a la pesta porcina africana, l'Ajuntament de les Borges Blanques ha clausurat i suspès l'activitat d'una explotació ramadera en situació irregular al polígon 510, on hi havia porcs i aus que han estat sotmesos a sacrifici sanitari. L'actuació es produeix mentre continua actiu el brot de pesta porcina africana a l'àrea de Barcelona, cosa que obliga el sector a aplicar estrictes mesures de bioseguretat. De fet, la Generalitat va confirmar aquest dijous 2 nous casos a Barcelona i Sant Just Desvern que eleven a 375 els senglars positius des de l'inici del brot, tots a l'àrea metropolitana. I els impulsors de Som Ruralitat celebren la injecció de 3 milions d'euros de la Generalitat per revitalitzar 51 micropobles de les Terres de l'Ebre. Pilar Ribas.
11: L'ajut a 3 anys, concedit pel Fons de Transició Nuclear del Govern, es destinarà a accions de repoblament, com la incorporació d'una quinzena de famílies a la Terra Alta, al Baix Camp i al Priorat. El projecte també inclou mesures per afavorir l'accés a l'habitatge, al relleu comercial, la creació d'un mínim de 14 llocs de treball vinculats a l'agricultura i 14 més en l'àmbit de les cures, la inserció d'un mínim de 6 pastors i pastores i recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats. Al Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, l'estratègia se centrarà a implementar serveis de gestió forestal a través de la silvopastura i impulsar espais de cooperació rural per prevenir incendis. Neus Miró, portaveu de Som Ruralitat.
12: És una manera estratègica de revitalitzar la vida al món rural del país que està en situació de despoblament, d'envelliment, en situació de pèrdua de valors ecosistèmics, de valors agraris, de valors patrimonials, del paisatge heterogeni en mosaic, que és el que ens farà resilients davant de aquesta emergència climàtica davant dels grans incendis forestals.
11: Som Ruralitat, creada l'any 2025, és una iniciativa impulsada per la cooperativa FITES de Tortosa i l'agrícola Sant Isidre de la Fatarella. Està formada per entitats socials i agrícoles ebrenques.
20: I l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya ha resolt el conflicte fiscal que obligava part dels seus treballadors a pagar impostos a França i Espanya. Un acord estableix que només han de cotitzar al país on viuen, Joan Sisquella.
0: El conflicte es va iniciar el 2023 quan una trentena d'empleats de nacionalitat espanyola que viuen a la Cerdanya francesa van rebre un requeriment d'Hisenda que els reclamava el pagament d'impostos a l'Estat, tot i que ja havien cotitzat a França. Ara un acord entre els dos països reconeix el caràcter binacional de l'hospital i estableix que no hi pot haver doble imposició. A més, s'han retornat les quantitats que els afectats van haver de pagar de més. El director general de l'agrupació europea que gestiona l'equipament sanitari transfronterer, Xavier Conill, diu que estan satisfets perquè, a més de resoldre el conflicte, l'acord també avala l'actuació de l'hospital des de l'inici de la seva activitat.
13: Ho hem fet bé. Des del 2014 estem actuant correctament i que és la manera de fer-ho pel futur. Per tant, això ens dona una seguretat jurídica molt important.
0: L'equip directiu afirma que seguiran treballant pel reconeixement dels treballadors com a professionals transfronterers a tots els efectes i per l'equiparació de les seves condicions laborals.
20: I ara la informació esportiva. Dani Escruça, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: Esports.
14: L'actualitat més immediata a Can Barça passa ara per dues males notícies en forma de lesions, les del jugador de l'equip masculí Runi Bardagi i la de Quique Nazaret pel que fa al femení. En el cas del davanter suec, el que sabem hores d'ara és que no ha pogut finalitzar l'entrenament d'aquest matí després de fer-se mal al genoll i que a falta de proves mèdiques estem per una possible lesió greu. Recordem que Bardagi es troba a la rampa de sortida del club i que no va viatjar a Udine a disputar el triangular amistós precisament per minimitzar el risc d'una possible lesió que comprometés la seva sortida. Pel que fa a Quique Nazaret, el club ha confirmat fa una estona que la jugadora portuguesa pateix una lesió a l'adductor de la cama esquerra que la mantindrà de baixa un temps aproximat de 4 setmanes. Continuem parlant del Barça, perquè avui era l'esperat dia en què Julián Álvarez s'havia d'incorporar als entrenaments de l'Atlètic de Madrid i havia de mantenir la reunió amb el Cholo Simeone per traslladar-li la seva voluntat de fitxar pel Futbol Club Barcelona. Doncs bé, cap dels dos s'ha deixat veure per la ciutat esportiva del club madrileny. Julián ha passat les proves mèdiques corresponents en un hotel de la capital i el Xolo, com la resta de la plantilla que ha tornat aquest matí de Seul, descansarà fins al pròxim dimecres. Serà aleshores, en principi, quan es pugui produir aquesta reunió. Més enllà d'això, pendents també de l'oficialització de la cessió de Ronald Araujo al Liverpool i de les novetats en la resta d'operacions, principalment les de Rodri i Ferran Torres, que s'haurien de resoldre en les pròximes hores. Mentrestant, l'Espanyol gaudeix avui del dia de descans. Demà la plantilla s'incorporarà als entrenaments a la ciutat esportiva amb la vista posada ja en el debut a la Lliga aquest diumenge davant el Llevant. I acabem amb motos. Aquestes eren les impressions de Marc Márquez amb els companys de Dazón després de finalitzar ahir setè el Gran Premi de la Gran Bretanya.
15: Tenemos que ser más constantes en los circuitos que nos cuesta y intentar aprovechar los que nos sentimos fuertes. Aquí nos ha costado, pero penalizamos demasiado.
14: El pilot de Cervera és ara quart al Campionat del Món i haurà de retallar 40 punts a l'actual líder Jorge Martín si vol reeditar la corona mundial.
20: Gràcies, Dani.
14: Gràcies. Yeah.